0: Bé.
1: Què? Sap d'ara, bolsa, sap d'ara. Com ho saps, si ho podem col·loquir, que pilli, toquem. Salut, jo vaig dir. Ma, que breu, potser col·locar-ho allà, com moro, com ara hi puro. Amaro, croixer.
0: Jo, jo.
1: Ora, mai, tu, que no puc comprar anar en aquest món. Naguem s'ara, sí, jo, que no m'has de vacar anar com. Que n'hi que tu, tu, a també, com m'has de allà. S'ara, com som.
0: Sí, jo vaig dir.
1: Que n'hi, que n'hi. Un croixer no, que n'hi. La càrrega era allà.